0: Discos por siempre en Red Acogida.
1: Son las 20 horas y 53 minutos.
2: Alabalén, alabalabalén, leilén, alabalén, alabalabalén, alabalén, alabalabalén, leilén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, alabalén, al